Lleva una vez para el Porca Miseria Perals Corbets. Estarem en el 50 aniversari de la Penya El Corb el proper dia 9. El Masora farà putrum putrum, Paco Moliner, Juan B. Dimension, Jorge Killer. I un servidor en la Penya El Corb, que en ese 50 aniversari.